0: explicando ahora mismo el primer teniente de alcalde Javier Bonet, que está dando cuenta de cuál va a ser el dispositivo en la capital balear.
1: Gracias, Juan Antonio. Os escuchamos a partir de las 2 y 5.
0: Eso es, en Hora 14 Baleares.
1: Hasta luego. Vamos con los deportes.
2: Los deportes en Hoy por Hoy.
1: Y ayer el compañero Alberto Hernando, lo recordarán, y si no se lo recuerdo yo, estaba muy contento, porque tenía que ir a recoger una bandera, efectivamente. Muy bien, Juan Andrés, ahí está con el himno. Y sospecho, intuyo que la lleva puesta. Alberto Hernando, ¿cómo estás?
3: ¿Qué pasa, Esterbi? No te veo, pero te siento.
1: Jolina. Pues yo también te siento y efectivamente.
3: Y a Juanito, ¿no? Claro, es que a Juanito le hace falta media palma para ponerse a bailar rumba y claro, ha visto con la bandera de España. Efectivamente, ya la tengo.
1: ¿La tienes puesta?
3: Han hecho los argentinos que me ponga hoy la bandera de España.
1: Muy bien.
3: Y no me la voy a quitar hasta el domingo, a riesgo de que pueda oler un poco. Pero aquí la tengo. Ya tengo mi bandera. Hay mucha actualidad, hoy, Esther, del Real Mallorca. Mira, acaba de anunciar hace dos minutos el club que han renovado a Jan Salas hasta 2029. De nuevo, unión del jugador con el conjunto bermellón hasta 2029. Jan Salas va a ser una pieza para este Mallorca en segunda división. Y hay dos nombres propios. Uno es el de Arnau Tenas. Lo adelantó el periodista Ángel García, portero del Villarreal. Es la primera opción de la dirección deportiva tras esa salida de Leo Romana al Deportivo de La Coruña. Pagó el Depor los 9 kilos de la cláusula, se lo llevó a tierras gallegas. Y Arnau Tenas se trabaja en una cesión que tendría opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Es la primera opción que maneja la dirección deportiva del Real Mallorca para tener portero, guardameta titular este año en segunda división. Y otro nombre, el de Alex Sala, centrocampista de 25 años. No ha tenido el desempeño esperado en el Leeds italiano. Es una información que adelantaba Gianluca Di Marzio, el periodista italiano. Ha pasado por la cantera del Córdoba, también por el Girona. Alex Sala está cerca de cerrar lo que sería otra cesión hasta final de año. Se está trabajando en esos famosos flecos de los que siempre hablamos, con opción de compra obligatoria en caso de ascenso también por parte del Real Mallorca. Sería la quinta incorporación del conjunto balear, que ayer hizo, por cierto, la presentación en rueda de prensa multitudinaria de las cuatro incorporaciones que hay hasta la fecha, de Sumajoro, de Adri Fuentes, de Arnau y de Cito. Y precisamente Adri Fuentes, que viene de clavar 14 goles en el Córdoba la pasada campaña, dijo esto sobre la cifra goleadora que se marca o no para este año.
4: El tema de la cifra de goles, no me gusta ponerme cifras. Lo que me gusta es ir primero a por el primero, cuando cae el primero ir a por el segundo y así sucesivamente, porque pensar en el séptimo, por decirte algo, antes que el tercero, yo creo que es ponerme trampas a mí mismo. Y al fin y al cabo yo creo que lo importante es sumar. En este caso, en mi puesto como delantero, se me van a exigir goles, trabajo y bueno, estoy preparado para hacerlo lo mejor posible y exigirme a mí mismo para ser el primero que aporte en ese aspecto.
3: Eso decía ayer Adri Fuentes en esa presentación conjunta, el delantero ya del Real Mallorca. Vamos a estar todo el día pendientes de lo que pase con esos nombres propios, con Alex Sala, con Arnau Tenas. Hoy última sesión del Mallorca antes de tener mañana un partido amistoso contra su filial a las 9 de la mañana en la Ciudad Deportiva, en Son Bibiloni, contra el equipo que ahora dirige Pep Lluís Martí. Y ayer también presentación de Íñigo Núñez. Va a ser el entrenador del Palmer Basket en baloncesto del conjunto balear para la próxima temporada. Contento estaba Íñigo Núñez.
5: Desde luego súper agradecido por haber recibido esta oportunidad y lo que tengo es unas ganas terribles de que esto comience, de que eche a andar y de devolver con el máximo trabajo y con el máximo compromiso una gran oportunidad.
3: Esa es la actualidad del deporte, Esther. Pendientes de dos nombres, el de Arnau Tenas, el de Alex Salas, y sabiendo que, de forma oficial, Jan Salas renueva con el Mallorca hasta 2029.
1: Gracias, Alberto.
3: A ti, hasta luego, chao.
1: Adiós. Y nosotros seguimos en este especial que estamos realizando desde Inca, desde el Ayuntamiento de Inca. Enseguida vamos a saludar a su alcalde, a Virgilio Moreno, que ya nos acompaña para conocer todos los detalles de este décimo aniversario. Es el décimo aniversario del Orgullo. Enseguida contactamos con él en la técnica, por cierto. Ya hemos saludado a Juan Andrés, está conmigo Bernat Amengual, con nosotros Raúl Jiménez y, apretándome muy fuerte la mano, Pep Noguera, que seguirá con nosotros hasta las 2 de la tarde. Hoy le tenemos un poquitín más explotado de lo habitual, pero está encantado de estar aquí en su segundo municipio preferido de Mallorca. Es així, ¿no, Pep?
6: Así es, así es.
1: Está, claro, porque es Capdellà primer.
6: Es Capdellà primer,
1: segundo Inca.
6: Inca, y aquí al alcalde tenemos que preguntar una rotonda, para que nos ponga una rotonda, un apartamento, una...
1: Un algo, con un nombre.
6: Una roulotte, un algo, una hamburguesa típica, lo que sea.
1: Pues, bueno, creo que con buen gusto, ahora se lo voy a preguntar. Creo que ha puesto cara de, bueno, no es mala idea. Y Pep, tot una torre amb tu.
6: Muy bien.
1: Y nosotros volvemos enseguida, en directo desde Inca.
2: Hoy por hoy Mallorca, especial orgullosamente Inca The Wines. Parc de la Mar, Antoni Maura, Paseo Sagrera, Ronda Migjorn, Parc de Safeixina, Puente Paseo Mallorca. 12ª cursa Samurada Iberia Express Ser Runner, 26 de septiembre. Prepárate. Más información e inscripciones en elitechip.net. Organiza Radio Mallorca Cadena Ser. Colaboran Taco Bell, Udon, Reifama, tu almacén de construcción y el Instituto Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.
7: ¿Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té vades del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
8: Vamos a ver, si crees que la movilidad sostenible es un cuento, dale una vuelta. Si piensas que la seguridad más avanzada viene de serie para unos pocos elegidos, mira, dale una vuelta. Y si crees que todos los híbridos enchufables son iguales, sube al nuevo Geely Starray EMI y dale una vuelta. Geely, ¿subes? Consulta condiciones en geelyauto.es.
9: Ven a vernos a Geely Auto Vidal, en Gran Vía, Sima 24.
10: El Festival Internacional de Música de Deià presenta a la soprano mexicana Neivy Martínez, acompañada al piano por Alfredo Yáguez Montero. Lied clásico, canciones populares y grandes arias de ópera. El 8 de julio en Son Marroch, Deià. El 10 en la Fundación Miró Palma y el 18 en las bodegas de Santa Catarina de Sencelles. Entradas en dimfentradas.com. Radio Mallorca, Cadena Ser, emisora oficial.
11: Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA en todo nuestro mobiliario. Además, el transporte y el montaje son gratuitos. Ven a Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA, solo en Palma y Manacor.
12: Muebles La Fábrica.
13: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
16: En Alcampo sales ganando. En Alcampo tenemos todo para tu hogar. Ven a visitarnos y encontrarás todo lo necesario. Desde ropa de cama, decoración, vajillas, electrodomésticos. Recuerda, todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Alcampo Mallorca. Tu compra más cómoda en alcampo.es.
17: En Alcampo sales ganando.
18: Ya está aquí, Universidad de Mallorca, donde encontrarás estudios universitarios y másteres oficiales. Cuatro campus, en Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaime III y online. Formación innovadora, titulaciones oficiales con alta empleabilidad, prácticas en empresas y proyectos sociales. Estudia en ADEMA, ven a descubrir tu vocación y tu futuro. Universidad de Mallorca, tu campus.
19: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Hoy por hoy Mallorca, en directo des de l'Ajuntament d'Inca.
1: Aquí seguimos, 12:39 en directo para celebrar orgullosamente Inca. Aquí estamos al fresco del hall del Ayuntamiento de Inca. Virgilio Moreno es el alcalde. ¿Cómo está, Valda?
20: Pues molt bé, eh? Bueno,
21: moltes gràcies.
20: Dius, aquí fresquets,
21: però normal.
20: Només és quan t'entres, eh?
21: Ja després ja no.
20: Ja no dona basto ni els aires de condicionat, no? Avui és el que xerram, no? En el carrer, en els bars, que la calorada aquesta que,
21: sí, sí,
20: que tenim a damunt, però bueno, lo normal és que en el juliol faci calor, sí. Ara aquestes trombes de calor, no? Però bueno,
21: sí, no, però és vera que està constant, aquest mes de juliol, perquè a més estem encadenant setmanes oles de calor i se fa mal passar.
20: Sí, sí, no, de més que no és usual, no? El vespre pot tenir 30 graus, no? Avui de matí me deia, no, és que les xires de matí ja marcava, venia del Cudi, perquè tenim molta gent que està en els banyos són al Cudi, tota la zona nord,
21: sí.
20: Des del Port de Pollença fins a sí, sí. Plaer de Muro, Can Picafort, i que quan venen a fer feina, doncs diuen, tu, que ja marca pràcticament 27 graus, marcava les xires de matí, això sí, sí, és mal de dur. Sí.
21: Mal de dur en el Pla de Mallorca. Batla, 11 años como alcalde de la ciudad, los mismos que cumple el orgullo. Es verdad que es la décima edición, pero porque, claro, si en medio está la pandemia hay que restar uno, siempre. Es el décimo aniversario, 11 años como alcalde. ¿Cómo está? ¿Cómo llega al final de esta legislatura? Bueno, queda un año todavía por delante, casi un año.
20: Bueno, pues muy bien, amb moltes ganas, amb molta il·lusió. I sobretot amb la responsabilitat, no?, de dur endavant aquest projecte d'equip de govern durant aquests 11 anys i que vàrem entrar aquí en el juny de l'any 2015 amb un objectiu molt clar, no?, i era canviar Inca, no?, i aquesta transformació que estan fent en diferents àmbits, no només en el més visual, que el més visual són les obres, són les places, són les inversions, les instal·lacions esportives, etc., sinó també amb altres àmbits, no? Precisament, doncs, des del tema d'educació, no? De poder fer feina tot d'una amb un model d'escolarització que teníem aquí a Inca i que varen canviar entre tots, amb l'aval de la Conselleria del Govern Balear d'aquell moment, perquè volem una societat més integrada, que sigui plural, o inclús, orgullosament, Inca, no? que és un acte festiu que s'ha ja prolongat durant tota una setmana amb actes culturals, de cinema, etcètera, però també, evidentment, amb un caire de reivindicació, de visibilitat, i també, perquè no?, des de la normalitat, no?, organitzar... Clar. Aquest festival des de la total normalitat, perquè és el que tenim en les nostres cases, en les famílies, en els carrers, és que
21: evidentment,
20: a vegades te demanen, bueno, i això com? Bueno, pues des de la normalitat absoluta, no?, de que tenim una societat totalment plural, transversal, oberta i acollidora com és la nostra.
21: Claro, porque es verdad que el orgullo es una fiesta y mañana lo vamos a demostrar una vez más, ¿no? Y el municipio lo va a demostrar una vez más, que nos lo vamos a pasar muy bien, pero desde luego en el fondo está ese compromiso y Inca lo tiene, su gobierno lo tiene y yo creo que es importante y sobre todo en los tiempos que corren donde de repente vuelve a ofender colgar una bandera en una fachada, ¿no? Como la que tienen ustedes, que además está preciosa abrazando toda la fachada.
20: Sí, no? Com comentàvem, no? D'aquesta absoluta normalitat des del principi, i és vera, no?, que sempre hi ha gent reticent, però és l'exemple de la societat que tenim, no?, i d'aquesta democràcia, que a vegades ens costa entendre tant, des d'una vessant i des de l'altra, des d'un extrem i des de l'altre, però que entenem que des de les institucions han de fer, no?, perquè han d'integrar, han de visibilitzar diferents col·lectius, han de fer que tothom pues, pugui conviure amb total normalitat, tranquil·litat, qualsevol societat, no?, i qualsevol població. I nosaltres ho teníem molt clar ara fa 10 anys i ho continuem tenint ara més clar que abans, no?, perquè creiem que el model que nosaltres hem posat i entre, no només l'equip de govern, de dir que això és feina de tothom, des de l'associació Únic, en totes les persones que han volgut col·laborar des del primer moment, quan no en Pep Noguero, que ha estat alma mater, no?, d'aquest orgullosament Inca.
21: Li ha demanat una estàtua, Batla.
20: Bueno, una estàtua...
21: Oh, no sé.
20: Un fiador.
6: Pots un sobriella.
20: Sí, també. No res, bueno, però tu te conformes un poc.
6: Jo sí, amb una panada, ja t'he dit.
21: Està tan content d'estar aquí.
20: Però que... que és vera, no? que fa possible que tanta gent participi, no? I si gent de més que ve de fora, perquè també he tingut la sort, no, de tenir una madrina com una Topacio, que també ens ha fet, no, encara més visible que és festival, per convertir-lo en el Pride de Mallorca, no, en l'orgull de Mallorca. Quan venen de fora i veuen el que succeeix, però és que queden meravellats, no, de que sigui una qüestió popular, és a dir, que hi hagi gent petita, gent gran, predins, nets, fills, és a dir, que no és purament una cabalgata, no? No, no, que se pugui veure per la tele, altres municipis, altres ciutats. No, no, aquí és que ho sentim.
21: És diferent, té raó, Valda. I és veritat que és molt acollidor i se disfruta moltíssim, és molt especial. L'orgull d'Inca és molt especial.
20: Sí, perquè a més se fa molt de carinyo, no? Jo crec que les coses quan se fan en carinyo després se traslladen, no? en la mateixa manera, en la mateixa forma de que se fa. No? Per això te deia abans, no? Que des de l'Ajuntament evidentment que estem i organitzem i col·laborem, però és que se feina tanta gent que quan és una cosa de tanta gent, això primer de tot és imparable, i després que el que se demostra és que és una cosa de tots, no? I és un festival en el qual, pues, tothom posa el seu granet d'arena perquè sigui un èxit.
21: M'agrada aquest lema, Batla, me lo voy a quedar. L'orgull és imparable. Y lo que es imparable son las fiestas en este municipio, porque encima de la mesa, estamos hablando del orgullo, ahora volveremos, tens ja la programació, de les festes que comencen dilluns, Sant Abdon i Sant Sanel, no t'aturau.
20: Així és, no? I te comentava, no?, que nosaltres tenim dues èpoques molt bones, tenim moltes, no? Però les dues de festes és quan comença el curs escolar, final de setembre, octubre, novembre, i fins a la campanya de Nadal, fires d'Iou Bo, i després quan acaba el curs escolar, que començam ja en les festes de barriada, orgullosament tinc festes patronals, després ja sí que es verà, que el mes d'agost això baixa, s'intensitat, encara que continuam amb festes a les places, en cinema, la fresca, etc. No? Perquè aquí sempre hi havia una llegenda, i era que Inca quedava buida perquè tothom se n'anava
21: a platja,
20: a la platja, en els banyos, famosos. I, però cada vegada hi ha més gent que queda a la nostra ciutat que participa, i sobretot també que hem aconseguit, fent feina amb aquest concepte d'orgull inquer, que molta gent que està a vorera de mà també vengui aquests dies, no només per l'ofici de Sant Antoni i Sant Senen, sinó també per totes aquelles activitats que estem organitzant, tant les tradicionals com les noves, que han posat damunt un programa amb moltíssimes activitats, amb un objectiu intergeneracional, que els més petits, els més grans, els que no són tan grans ni tan petits, puguen participar, que hi hagi moltíssimes activitats i que cadascú se pugui identificar amb un reconeixement d'aquest programa de festes.
21: Volviendo a la fiesta de mañana, orgullosament Inca, un detall, perquè, claro, hemos dicho, pues se esperan más de 3.000 personas, perquè, claro, es que es el aforo que tiene aproximado esta plaza, pero están intentando expandirlo un poquito más, agrandar un poco el espacio, que es difícil, ¿no? Porque el espacio es el que es.
20: Sí, així és.
21: Què faran?
20: Sí. Bueno, el pla d'emergència enguany és una mica especial, perquè, bueno, són 10 anys, perquè bueno, també conjuntament amb Únic, que tinc aquí el seu president, en Joan Castellà.
21: Sí, ara li saludarem.
20: I tota la gent que col·labora, pues, estan veient que hi ha molt d'inputs, no? Que molta gent vol participar en aquesta edició tan especial, i el que hem fet, pues, és, en lloc de només reservar el que és la plaça de l'Ajuntament, sinó que també totes les carrers adjacents també formen part d'aquesta organització, d'aquest pla d'actuació, d'aquest pla d'emergència, on també, pues, hi haurà diferents zones on també la gent hi podrà participar.
21: ¿Cuántas personas podría haber entonces? ¿Cuántas caben con estas modificaciones?
20: Bueno, yo creo que entre aquestes 3.000 i 4.000 o 5.000 persones, bueno, podran gaudir, no?, aquest dia. A més, que suposo, després en parlarem, no?, que també han d'agrair Servei Ferrovies de Mallorca.
21: Sí, importante. Sí, importante, sí, la ampliació, sí, sí, de los horarios.
20: Sí, i varen demanar, no?, varen xerrar amb el seu gerent, el senyor Horta, i li varen explicar, no?, de la necessitat, a més com Inca, no?, que feim feina tot l'any, amb el tema del transport, no?, perquè som un hub, som un centre de transport públic, tant per tren com per carretera, no?, a través d'estip, no?, dels busos, pues aquests dies especials que tenim han de menester, no?, han de menester que la gent pugui venir,
21: claro,
20: que no agafi cotxe, que pugui venir amb tranquil·litat, transport públic, i que després també quan acabi se'n pugui anar, no?
21: ¿Cuánto se amplia el, bueno, el servicio del tren?
20: Hi ha bastant de serveis, no? Ara, just avui de matí hem tingut la darrera reunió de coordinació de seguretat, tant per l'orgullosament tinc com per el que començam dilluns, no? Que són les festes patronals, i tant policia com Guàrdia Civil pues, estaven muntant el dispositiu d'estacions perquè se preveu pues, que hi hagi molta afluència a través de les dues estacions que tenim, tant a la zona d'Escamp del Costant, si Hospital d'Inca, com a la central que tenim aquí, just aquí en el centre d'Inca, no? Al final de la part patronal, pues, que pràcticament fins a les 5 del matí haurà trens especials i això possibilita, no?, que molta gent pugui participar en tranquil·litat, de no haver d'agafar cotxe després per tornar a casa seva.
21: No, i, a més, tampoc tener prisa per abandonar la fiesta.
20: Així és.
21: No? Hasta les 5 de la mañana podremos contar con tren para volver a casa i, a més, con transporte público, tranquils. I esto será la noche de mañana.
20: De demà, de dissabte. Demà. De dissabte, bueno, la matinada de diumenge.
21: Fantástico. Pues yo creo que sí, que va a aumentar esa cifra, ¿eh? Si caben 5.000, por la experiencia que tengo, llegarán 5.000.
20: Bueno, nosotros estamos preparados, ¿no? Evidentemente, todo el pla de emergencias, todos los puntos on estan ubicades tant el que és les ambulàncies, atenció mèdica, emergències, protecció civil, policia, guàrdia civil, empreses també de seguretat privada per ajudar tota aquesta coordinació i, evidentment, tot el personal de l'Ajuntament i tots els col·laboradors, no?, de diferents, les diferents organitzacions que hi participen. No? Nosaltres estem preparats per això perquè el que volem, el missatge és venir en tranquil·litat a partir de les 6:30 en el Corte General Luque, que és de bon surt la rua i que després se desplaça per tot el recorregut cap a la Gran Via Colón, travessant tota la part peatonal fins a entrar, que sempre és espectacular.
21: És espectacular aquesta entrada.
20: Amb el bus, Pep? No l'he pujat mai, però és que heu pujat...
21: Des d'abajo i des d'arriba és espectacular.
20: Exacte, nosaltres la veiem des de baix i, clar, aquesta entrada, no?, del bus amb tota...
6: És brutal.
20: Amb tots els artistes i tal, és espectacular, no? Perquè la gent està esperant aquí i el que vol és ja començar la festa, no?
6: Sí, és com una sorpresa, ja saben quién hay, en cartel lo pone, però de repente verlos en vivo y en directo, la gente le da un subidón.
21: Encima de la carroza.
6: Exacto, y a nosotros mismos también.
20: Jo aquella edició de Mario Vaquerizo.
6: Buf.
20: Aquello fue Rubias.
6: Va a ser un poco
20: loco. Yo creo que aquella va a ser una mítica entrada.
21: Escolta'm una cosa, yo también, yo creo que protagonizamos una buena.
6: Con Bárbara Rey.
21: Con Bárbara Rey, por favor.
6: Y Rosa López.
21: Increïble. Bueno, Marta Sánchez, por favor, vas-la.
20: Bueno, sí, feia molt d'any que no vaig
21: a Mallorca. Però no venia a Mallorca,
6: sí.
20: Ja va dir per televisió, quan li van entrevistar, que va ser a partir d'aquí, que van començar a rebre whatsapps, perquè ningú ho sabia.
6: Ningú ho sabia, no ho havíem mullat.
20: Ningú ho sabia. I que això que veure que ha dit que bé, que sí.
6: Sí, sí, sí.
20: Perquè jo tens record que va venir amb Olé Olé aquí a Inca.
6: Exacte. Tu m'ho has dit.
20: Fa molt d'anys, això devia ser d'anys.
21: Hombre, Olé, Olé, tu m'ho diràs, clar.
20: Però no sé si va coincidir, això l'hi hem de demanar.
6: L'hi hem de demanar.
20: Si va coincidir amb una final d'etapa de la Volta a Espanya, que tenen per mi que patrocinava la ONCE, i ella va, amb Olé, Olé, va participar, o va venir perquè la va contratar a l'Ajuntament.
6: Pot ser.
20: Però sí, sí, va ser molt mítica.
6: A mi m'havien dit que des del 94 no actuava a Mallorca, però l'altre dia ho van comentar aquí del programa i un oient m'ho va dir que el 2007 va actuar a Llummajor.
21: Sí.
6: T'acordes que l'ho dijo un oient?
21: Sí, sí, sí. Però oïm que des d'Olé Olé, des de s'etapa.
20: Imagina't.
21: Imagina't. Pues, ¿cuánto ha cambiado el pueblo? Ahora lo decía el alcalde, que está a punto de acabar su tercera... 5 minutos, si nos ponemos serios, solo 5 minutos. Pero quiero tocar otras cuestiones que tienen que ver con su municipio. Y no puedo no preguntarle, decía ahora, con ganas e ilusión. Cuesta, ¿no? Después de 3 legislaturas, casi, sigue con esas mismas ganas, por lo menos así lo dice ilusión.
20: Así es.
21: ¿Eso quiere decir que va a ser el candidato del Partido Socialista de nuevo en las próximas?
20: Aquesta és la intenció, evidentment. Si tenim il·lusió, tenim ganes, tenim un bon programa i sobretot tenim un bon equip darrere, és que hem de continuar. Perquè, a més, jo sempre he dit el mateix, quan nosaltres acabem, que acabi cercant, perquè, evidentment, això no és eterna, no? Que vingui un altre i ho faci millor, perquè és quan el poble progressa, quan les societats avancen, no?, quan hi ha gent que estira, però per estirar de tenir aquesta il·lusió i aquesta motivació que tenim ara mateix. I que veus, no? que no a tothom li agrada, eh? Ojo, ni ho podem aconseguir, però que majoritàriament la gent, quan te veu, jo som molt d'anar pels cafès, els dematins, un aquí i l'altre, no? I xerrant la gent, anant al mercat, al Mercadona, que molta gent se sorprèn, hombre, el balde comprant en el supermercado, dic, hombre, claro, com tothom, perquè són normals, vull dir que no, pues quan te diuen, escolta, que això va bé, que anem cap endavant, que pot comptar amb nosaltres, bueno, jo crec que és el missatge que hem de recollir per continuar aquesta transformació de la nostra ciutat.
21: No lo había dicho oficialmente. Creo que no hay muchas dudas en el municipio de que usted iba a ser el candidato socialista, pero ya tenemos la confirmación, alcalde.
20: Sí, sí, sí.
21: Aquí para Radio Mallorca. Y vivienda. Hablábamos antes de entrar en directo porque es un tema que preocupa y muchísimo en toda la comunidad autónoma. Es verdad que ahora me comentaba el alcalde, es verdad que aparecemos, Inca aparece, como uno de los municipios, uno de los lugares donde, bueno, el acceso no se ha recrudecido tanto, ¿no?, por los precios. Pero aún así, ¿cuál es el precio medio del alquiler ahora mismo?
20: Bueno,
21: aquí
20: va sortir la notícia ara aquesta, no sé, aquesta setmana, la setmana passada, el preu és més baix a les Illes Balears i són 1.200 euros. Escolti, és que,
21: és clar, que no...
20: jo a vegades que amb aquesta obsessió, no?, d'estar de vora la gent i de preocupar-te dels problemes, clar, cada dia, no hi ha dia que no tinguis una demanda de mos pots ajudar a cercar un pis, una casa...
21: Evident.
20: Però ja no per nouvinguts, sinó ja per gent que està... Gent inquera, tota la vida. Escolta, que el meu fill es juga té seu, el vol pel seu fill, i ha de menester i cerca i tal, i no troba. És que és molt complicat,
21: Esto está ocurriendo, bueno, con mayor o menor intensidad. En Palma la situación, por ejemplo, es claramente peor. En Ibiza, peor también. Pero, desde luego, no se escapa ningún municipio ya de Baleares. Ustedes, de hecho, ahora me decía, ¿no?, están solicitando reuniones con el gobierno porque para limitar, para poder declarar Inca, que es la que tiene los precios más bajos, insisto, para declararla zona tensionada. De momento ese paso no lo pueden dar porque la comunidad autónoma insiste en que no sirve la medida.
20: Així és, nosaltres mos caracteritzem sempre per estar romangats, fer feina, tenir un pla propi, encara que no sigui una competència municipal, però a on venen a tocar les portes, aquí. És a dir, a on tenim els veïnats, els ciutadans que han de menester, és aquí. I no se mos caben els anells de quan es govern, encara del Partit Popular, estan governant, ha tret un decret de vivenda i nosaltres l'hem analitzat i hem aplicat tot allò que és bo per Inca. Això ho tenim ben claríssim.
21: Reforma de locales, per exemple, que además están dando muy buenos resultados.
20: Sí. El tema de convertir locals, que nosaltres ja ho vàrem demanar el 2018 i que ja s'anava fent segons la intensitat de cada un dels solars, etcètera, etcètera. Però nosaltres, tot el tema d'escoliving, cohousing, diferents models d'habitatge segons les necessitats vitals que té cada família o cada persona, doncs, han d'estar actualitzats, no?, perquè la demanda de la societat és aquesta. Nosaltres ja ho teníem incorporat en el Pla General d'Ordenació Urbana, sobretot per donar seguretat jurídica, que per fer aquest tipus d'inversions has de donar seguretat jurídica, si no, es que ve a fer cases, perquè no només l'Ajuntament o el govern, jo ho entenc, que no poden fer 3 milions de cases en dos dies, és impossible, això. És que mos ho digui, és que mos ho digui, això és impossible.
21: No, això està clar.
20: Nosaltres què feim? Pues intentam, amb un pla propi, pues, i aquesta col·laboració público-privada, sense deixar de que donar solars a Sibavi, que Sibavi faci la seva promoció d'habitatge públic, etc. Però nosaltres també anem en aquesta col·laboració pública-privada perquè se puguin fer aquesta estimació que nosaltres tenim i que se va complint. L'altre dia ja se va presentar projectes de molt d'habitatges a la nostra ciutat. Cada plenari duim modificacions perquè se puguin fer i sobretot un preu que sigui assequible. Perquè, clar, això és un altre. Habitatge se pot fer.
21: Le tengo que despedir, alcalde. Le doy las gracias un año más por invitarnos aquí a su casa, a la casa de todos, a su Ayuntamiento de Inca. Muchísimas gracias. Felicidades por estos 10 años de orgullo. Por 10 años más, o 100 o 1000, los que hagan falta.
20: Sí, no, bueno, gracias a vosotros también, porque el mitjà de comunicació, en especial a Cadena Ser, sou un altaveu perquè pugui arribar moltíssima gent. Tot el que fem des de l'Ajuntament d'Inca, des de la Ciutat d'Inca, de les entitats d'Inca, que fan feina colze a colze per millorar cada vegada més la nostra societat i en aquest cas aportar el nostre gret d'arena perquè aquesta pluralitat sigui cada vegada més visible i més normal, més acceptada, que no passa absolutament res des de la llibertat.
21: Gràcies, Virgilio Moreno. Gràcies.
20: Moltes gràcies a vosaltres.
21: Llegamos a la una.